0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. El sindicat de llogateres prepara noves mobilitzacions en defensa del dret a l'habitatge que se sumaran a l'acampada convocada nit a la Puerta del Sol a Madrid. Volen pressionar el govern perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi el decret antidesnonaments, conegut ja com a decret Mari Carmen, un decret que ha d'evitar desnonaments com el d'aquesta dona de 87 anys.
2: Ese es un mensaje para Pedro Sánchez. Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Quiero que sirva para que la gente luche, para que se cambie la ley que ha permitido mi desahucio. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
0: El govern mira d'assegurar-se els vots necessaris perquè el decret pugui tirar endavant al Congrés. En el punt de mira, Junts, que llença aquest missatge. Jordi Turull, avui a Vitoria.
4: Nosotros no queremos que se desahucie a la gente porque no puede pagar, pero esto no puede ir a costa del propietario. Y por tanto, medidas de estas, de ocurrencias diversas que buscan más el titular que a solucionar el problema, el gobierno ya lo sabe perfectamente. Por eso en su momento nosotros no estábamos dispuestos a votar.
0: Aquest és el debat de fons. De seguida hi aprofundim. Abans, la informació de servei. S'acosta un canvi de temps. A Emet, Noelia García.
5: Avui diumenge a Catalunya, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Lleida, 31 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel variable amb clars i núvols. Al litoral no es descarten precipitacions febles. Demà dilluns, canvi de temps amb el pas d'un front. El cel quedarà nuvolat durant tot el dia i s'esperen precipitacions febles. Seran més probables al litoral i durant la tarda també s'esperen tempestes localment fortes a Tarragona. Demà baixaran lleugerament els termòmetres. És una informació d'AEMET.
0: Diumenge d'operació tornada del pont de la Mercè. Coneguem quina és la situació a aquesta hora a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
6: Hola, bona tarda. De moment el trànsit a aquesta hora es manté en general còmode, fluid, sense massa complicacions. Únicament a aquesta hora hem de parlar d'un tram d'uns 2 km, 2-3 de lentitud amb retencions a l'autopista AP7 a causa d'un accident de la Roca del Vallès i en sentit sud. De moment hi ha un carrer tallat i aturades encara no arriben a Cardedeu, però s'hi acosten en aquest tram de l'autopista AP7. A la resta, alguns punts amb més volum, amb un equip més d'intensitat, com és el cas de la C58 o la C33 d'entrada a Barcelona, però de moment no passa d'aquí. És tot, bona tarda.
0: Gràcies. Amb el Sergio Lezcano a les vies de so, el Santi García a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Mesures de consens per protegir el mercat de lloguer i evitar que es converteixi en una jungla en la llei de la selva és el debat de fons ara mateix i coincideixen bona part dels partits polítics, el govern i els sindicats de llogateres. Tot plegat després del punt d'inflexió marcat pel desnonament de la Mari Carmen, una dona octogenària a Madrid, i el suïcidi de l'Olga a l'Hospitalet. En el punt de mira, Junts, que fins ara s'ha negat a votar a favor del decret antidesnonaments. Avui a Vitoria, el secretari general de la formació, Jordi Turull, deia això.
4: Parar los pies, insisto, a los fondos buitres, porque tienen la sensibilidad social de una piconadora, y estímulos para que la gente tenga seguridad jurídica, son medidas, son muy claras, las tiene el gobierno, y creo que en esto el PSOE está de acuerdo, pero después hay partidos políticos que prefieren la agitación.
0: Frenar els fons voltor, però protegir els petits propietaris. És la tesi de Junts, que demana fugir de trinxeres ideològiques i afrontar el problema de l'habitatge com cal. I com cal, de moment, han tornat al carrer els activistes i defensors d'un mercat de lloguer assequible i digne que no tregui les persones de casa seva. A Madrid han iniciat una acampada a la Puerta del Sol que es pot reproduir a altres ciutats, una acció de protesta amb què culminava ahir la manifestació multitudinària que va tenir lloc a la capital. És una mena de 15M pel dret a l'habitatge. Sergi Bassoles.
7: Sí, una acampada reivindicativa amb certes reminiscències al 15M. Si més no, així ho explica en declaracions a aquests micròfons l'antropòleg Manel Delgado.
8: Està clar que està emparentada amb la temàtica del que va ser el 15M, que tenia directament a veure amb la problemàtica de l'habitatge.
7: Un desnonament, el de la Mari Carmen, que ha actuat d'espurna.
8: En aquest cas esdevé espectacle l'element que desencadena doncs, una reacció.
7: Malauradament, però, casos com el que ens ocupa succeeixen a diari. Sense anar més lluny, dilluns, al barri del Besòs de Barcelona, la Pepa i els seus 5 fills, un d'ells amb discapacitat, s'enfronten a un segon llançament i podrien perdre la llar. L'esperança pel sindicat de llogateres, el conegut ja com a decret Mari Carmen, un decret antidesnonaments amb el que el govern central treballa i pretén aprovar aquest dimarts. Carmen Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres, també a Ràdio 4.
9: Mesures estructurals contra el desnonament, però també vol dir que els contractes es renomen automàticament. Si un rendista pot fer fora un llogater de casa seva, o bé ha de tenir una causa justificada, o bé l'ha d'indemnitzar. El que també cal és congelar el preu del lloguer.
7: Però per capgirar aquesta preocupant i crua realitat, cal a criteri de Manel Delgado molta més pressió social.
8: Dependrà de la iniciativa que tinguin moviments com el sindicat d'habitatge. Tenen a les seves mans la possibilitat de convocar una vaga general.
7: Catalunya encapçala el rànquing pel que fa a desnonaments de l'Estat. Cada dia de mitjana se'n produeixen 20, però cap comunitat autònoma se'n lliura de les dificultats per accedir o mantenir l'habitatge. Per tot plegat i enmig d'aquest pessimista context, les entitats socials com el Sindicat de Llogateres ja plantegen accions de protesta arreu.
0: Gràcies, Sergi. Junts està pendent també del futur immediat de Carles Puigdemont, amb la mirada posada en el 6 d'octubre, el dia que el Tribunal Constitucional es pronunciarà sobre l'amnistia. El partit diuen que estan preparats per la tornada de l'expresident quan i com ell vulgui. Helena García.
10: Junts no té clar que Puigdemont sigui el candidat a batre's amb Villa i Junqueras el 2028. L'expresident palparà Catalunya per decidir el seu futur polític i fixarà rumb en el combat d'idees. I no són pocs els càrrecs que apel·len a la generositat, perquè independentment de qui sigui el candidat a la Generalitat, recalquen com a millor opció que Puigdemont confronti amb Villa i descavalqui Oriols d'una polarització que el PSC abona. Així que ocupar l'escó cada 15 dies en el control a Illa al Parlament és una oportunitat. Però tot passa per Waterloo davant l'imminent retorn, per cert, socialista, i amb tres finestres, just després que Llarena aixequi l'ordre de detenció, en tanca arxivi la causa, o que marxent a la sala penal la tanqui, amb octubre-novembre en vermell. Mentre la tropa es blinda i a Junts la cúpula pren posicions, Turull amb els alcaldes se la torna a jugar a les municipals, i com Junqueras pendent del Suprem per ser rehabilitat. Rull manté ferm el bastió institucional. Els cadells guanyen pes i els nostàlgics s'organitzen per captar base i convergir, conscients que en cap cas vol dir tornar a Convergència i Unió.
0: On també han de decidir el candidat a la Moncloa és el Front Ampli d'Esquerres que es vol constituir. Hi ha aparegut el nom d'Ada Colau, però l'exalcaldessa de Barcelona diu que de moment no hi ha res.
11: No soy candidata a nada, no me estoy presentando a nada. He defendido siempre lo mismo, he defendido derecho a la vivienda durante décadas toda mi vida.
0: Tot i que reconeix que li han ofert, Colau assegura que no és candidat a res, però se sent, diu, responsable d'ajudar si realment s'avança en un front ampli de les esquerres. A nivell polític també el més proper és el debat de política general al Parlament, que comença dimarts, el mateix dia que hauria d'anar al Consell de Ministres el decret antidesnonaments, l'habitatge, juntament amb l'educació i les infraestructures, com ara Rodalies o l'ampliació de l'aeroport, marcaran aquest debat. A Catalunya hi ha més de 35.000 persones sordes, segons l'IDESCAT, unes 2.000 de les quals en etapa escolar. Enguany, la Generalitat ha redoblat esforços per garantir la inclusió de l'alumnat sord, però amb el curs començat encara falten intèrprets de llengua de signes a les aules, segons denuncien les famílies. Laura Zurriaga.
12: L'escolarització de les persones sordes a Catalunya s'estructura en la modalitat bilingüe, que prioritza la llengua de signes, o la modalitat oral, on l'alumnat sord accedeix a la informació a través de la parla. Hi ha més centres que imparteixen aquesta darrera modalitat, com l'Institut Jaume Almera a Vilassar de Dalt, que compta amb una aula de suport intensiu formada per dos mestres d'audició i llenguatge i dos logopedes. N'Antoni Sánchez és un d'ells.
13: El que és més important és que aquests nanos puguin comunicar-se. Llavors, quan veiem que el suport signat els ajuda, doncs l'utilitzem. I quan veiem que el suport oral està funcionant, doncs seguim amb suport oral. Doncs els avantatges és la normalització de la realitat d'aquests alumnes. Els avancem doncs, la informació, el treball que en molts casos estan fent dins l'aula ordinària
12: Enguany, el Departament d'Educació ha creat 54 places d'intèrpret per a l'educació postobligatòria, però amb el curs començat no s'ha aconseguit cobrir vacants. Màriam González, presidenta de l'associació Volem Signar i Escoltar.
14: Bé, el Departament va tenir el vistiplau de fer aquest programa pilot i el va tenir el 20 de juny. I els tempos administratius són els que són i això ho entenem, però també entenem que tenim uns 20 alumnes sense intèrpret a les aules avui mateix.
12: L'associació defensa l'accés a la llengua de signes des de la primera etapa educativa perquè garanteix, diuen, el desenvolupament integral de la persona. Barcelona concentra els tres centres que imparteixen la modalitat bilingüe a Catalunya, com és el cas de l'escola Tres Pins.
14: I ara ens trobem doncs, amb un projecte que s'ha difuminat molt, que realment, bueno, no sé, hi ha un equip directiu que no s'acaba de creure el projecte o no l'acaba d'impulsar del tot. I clar, això és un handicap molt greu. Les poques coses que tenim i els pocs recursos els hem de cuidar, sí o sí.
0: Parlem ara d'una figura essencial en l'atenció a la salut de les dones, però no en tenim prou. Són les llevadores, professionals que acompanyen la dona durant l'embaràs, el part i el postpart, però també tenen un paper important en altres etapes de la vida, tot i que menys conegut. Són imprescindibles, per exemple, en la salut sexual dels joves, la planificació familiar i l'educació per a la salut en general. Segons un estudi que ha fet públic el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, a casa nostra falten fins a un 60% d'aquestes professionals. Yolanda Garza és llevadora, vicedegana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i autora d'un estudi sobre la situació de les llevadores que denuncia aquesta falta de professionals a casa nostra. Benvinguda.
15: Gràcies.
0: De quina magnitud és el problema? Quantes professionals caldrien ara mateix a Catalunya?
15: Ara mateix caldrien 1.300 llevadores més de les que som. Pensem que estem amb un 41% de les professionals necessàries per donar abast a les necessitats de població de salut de la població. Amb la qual cosa, si ara estem en actiu 952 llevadores a tota Catalunya, pues, si fem les comptes, quedem molt, molt justes.
0: O sigui, ens diu, tenim el 41% de les llevadores que necessitaríem. Cada llevadora té unes 65 gestants l'any, quan la ràtio hauria de ser de 40. I clar, tot això es pot agreujar encara més en els pròxims anys perquè és prevista la jubilació d'una quarta part de la plantilla.
15: Exacte. Hem de tenir en compte que a tot l'estat espanyol la formació de llevadores va estar tancada durant 10 anys. Per problemes amb la normativa europea. Llavors, la generació que ara es jubila no té un relleu i hem de tenir un pla de país previst per poder donar solució en aquest problema tan gros.
0: Quines són les conseqüències de tot plegat? Estan prou ateses les dones catalanes?
15: Les dones catalanes estan prou ateses perquè tenim unes professionals que ho donen tot per la seva professió. La cosa està en que no podem posar a sobre de les professionals donar l'atenció necessària a les persones. Llavors, sí, estan ateses, però a costa d'un esforç que no ha de ser.
0: Uh-huh. I no estem parlant només de la salut sexual i reproductiva, perquè les implicacions són integrals i afecten també sobre la salut mental, no?
15: Absolutament, és que la salut mental forma part també de la salut sexual o al revés, o sigui, ho pots mirar de totes les bandes. Tenim en compte que la figura de la llevadora, tot i que és molt desconeguda, no només atén parts. Hem de pensar que dona atenció integral a la salut sexual i reproductiva i això implica les persones des de que naixem fins a que morim. Nosaltres donem atenció afectivo-sexual en els joves, en els adolescents, a les dones grans, als joves també i als homes. Clar que sí. Llavors, és molt, molt a la nostra tasca.
0: Uh-huh. A més, hi ha, Yolanda, desigualtats territorials, no? M'imagino que el món rural deuen estar encara pitjor.
15: Clar que sí, perquè no oblidem que a la província de Barcelona és on es concentra el màxim de professionals. Som 600 i escaig. Si contem que la resta de tot el territori som unes 300, doncs aquí tens els números.
0: Hem parlat de les dones, que són les grans afectades, però m'agradaria parlar també de les professionals. Quin és el problema d'aquesta falta de llevadores? No es tria aquesta especialitat, no se'n creen prou places, hi ha una manca de reconeixement professional?
15: Una mica tot plegat. Pensem que arribar a ser llevadora a l'estat espanyol és molt complicat. És molt complicat perquè són unes 400, no arriba, professionals que es formen anualment a tot l'estat. Llavors, no hi ha suficients places, perquè una de les coses que ens passa a Espanya és que per poder tenir el teu títol de llevadora has d'atendre 80 parts al llarg de la teva formació de 2 anys, quan això a la resta d'Europa són 40 parts els que has d'atendre per garantir la teva formació. Llavors és un anacronisme. Això per una banda. Per una altra banda, la nostra responsabilitat abasta, com te deia, totes les edats, i si mirem demogràficament, ara hi ha més dones en edat de menopausa que pas en edat fèrtil, i això no canviarà. Llavors, no podem tenir com a unitat de mesura l'atenció als parts. Hem d'ampliar la mirada.
0: Per tot plegat, el que demaneu és més places de formació i millorar la situació professional d'aquestes llevadores.
15: Tingues present que aquí a Catalunya, de les que es formen, moltes marxen, no es queden. Perquè, per exemple, una qüestió que pot semblar que no té res a veure, però el preu de la vivenda a Catalunya és molt superior a molts altres llocs d'Espanya. Llavors, si tu no tens una professió que t'incentivi prou i que te sigui prou retribuïda com per poder tenir una vida digna aquí, doncs te'n vas a un altre lloc amb el teu títol que viuràs millor.
0: Yolanda Garza, llevadora, vicedegana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i autora d'aquest estudi Anàlisi de la necessitat llevadores a Catalunya. Moltíssimes gràcies.
15: De res, voldria puntualitzar una cosa. No soc pas l'autora d'aquest estudi, únicament aquí hem participat totes les llevadores del Consell de Llevadores de Catalunya, vale? Tots els col·legis professionals, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i voldria que quedés.
0: Una de les autores, efectivament.
15: Una de les autores. Moltes gràcies.
0: A vosaltres, adéu.
15: Per donar-nos veu i donar-nos visibilitat.
0: I protesta aquest migdia contra un laboratori d'investigació a Sant Feliu de Codines i Soquimen, on es practica maltractament animal. Els manifestants han exigit el tancament del centre que experimenta amb gossos i gats des de fa més de 30 anys. Els activistes denuncien que 600 animals són enverinats i sotmesos a tot tipus de tortures de manera legal, perquè queden fora de la protecció de la Llei de Benestar Animal. Lucas Moabro, portaveu d'Acció contra l'Experimentació.
16: En les proves de laboratorio se les aplicaran injecciones, extracción de sangre, eventualmente extracción de

0: Presidenta de l'ADO, Maria Rosa Blanc, afirma que la campanya d'enguany està marcada per la gran quantitat de raïm, però també pel descens de producció d'entre un 10 i un 15% respecte a l'any passat, que va arribar als 2 milions de quilos.
1: Per una verema d'una alta qualitat, perquè no hem tingut infeccions. Les temperatures seques que estem tenint, doncs estem tenint uns raïms molt sans que auguren una collita i uns vins sans i que són de qualitat, que podran fer criança perquè, ja dic, venen molt nets. El que potser és una miqueta no tan positiu és que, degut també precisament per aquesta sequera, les previsions de producció de quilos eren unes que eren més optimistes del que la realitat ha estat.
0: I la festa de l'ADO Montsant es fa en el marc de les activitats de commemoració dels seus 25 anys. Una trentena de cellers oferiran més de 100 referències de vi. Diversos restaurants seran els responsables de la part gastronòmica amb una oferta de tapes que va de la tradició a la innovació. Una festa que arriba després d'una campanya que, tot i que queda encara un 20% per collir, es preveu molt bona, segons la seva presidenta Pilar Just.
2: Pensàvem que seria una verema més complicada per tot el tema de la sequera, però bueno, preveiem potser inclús incrementar una mica la producció l'any passat. L'any passat sortíem d'un període de sequera important. Pel que fa a la qualitat, doncs bueno, molt bona qualitat, perquè l'estat sanitari del raïm és perfecte.
0: Paral·lelament, la DEO Montsant continua treballant per obrir mercats. A més de Mèxic, Costa Rica i Corea del Sud, al novembre anirà a la Xina.
3: Avui acaba la setmana del llibre en català. Amb rècord d'afluència, és la millor edició, diuen, un 12% més que l'any passat. Més de 130.000 persones s'han apropat a les casetes d'aquests 282 segells editorials dels Països Catalans que han estat presents al passeig de Lluís Companys de Barcelona. Les 350 activitats obertes al públic han consolidat aquest esdeveniment com un acte de participació ciutadana. La facturació també ha estat molt bona. S'espera superar el 1 milió d'euros en vendes a l'espera de tancar les xifres definitives. Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat, organitzador de la setmana.
4: Arribarem i potser superarem el 1 milió d'euros de facturació. Això són molts llibres, són moltes vendes i demostra que tenim un sector editorial ric, divers, vital, atractiu. Ha passat tot tipus de gent per la setmana, de tot tipus d'edat, tot tipus de condició, tot tipus de llengües. Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català i hem demostrat que la setmana és el gran aparador del llibre en català i que és el tercer moment de l'any de més venda.
3: I aquesta nit, la gran cloenda de les festes de la Mercè, amb el tradicional piro musical a partir de les 10 de la nit. Una de les novetats d'enguany és el canvi d'ubicació. Ja no es farà a les Fonts de Montjuïc, com fins ara, sinó a la platja de la Nova Icària, amb una edició especial, amb una proposta musical ideada per Josep Montero, líder de Oques Grasses. Montse Soto. Vull petar-ho
5: davant del mirall. Piro musical a la platja i festa de cap d'any a l'Anella Olímpica. Aquests són dos dels canvis que ja va anunciar l'Ajuntament i que es deuen a l'adequació de Fira Barcelona a Montjuïc, que es troba immersa en unes obres que es podrien perllongar més d'un any. L'espectacle del piro musical a càrrec de la reconeguda pirotècnia Igual comptarà amb una mescla musical a càrrec del dissenyador i tècnic de so Marçal Ruiz, de l'estudi Oído, i combinarà, com cada any, focs artificials, música i molta emoció per tancar les festes de la ciutat de Barcelona amb plenitud i també sense limitacions d'espai, com fins ara, ja que el públic es podrà repartir per les platges de Barcelona i tot el passeig marítim. Josep Montero, cantant d'Oques Grasses, ha preparat, segons fonts de l'Ajuntament, una selecció musical variada i eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats. Una proposta d'autor que es va inaugurar el 2023, recordem, quan els directors del Sonar van celebrar el 30è aniversari del certamen i que va seguir la Rosalía el 2024 i els Estopa l'any passat. Que Josep Montero estigui al capdavant del piro musical és un preludi, de fet, dels quatre concerts de comiat que Oques Grasses oferiran a inicis d'octubre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, després de 15 anys de trajectòria i 6 discos publicats.
3: Doncs tot això aquesta nit, i ara aquí als esports, la selecció espanyola arranca el camí a la Lliga de les Nacions i ho ha fet amb victòria. Àlex Carazo, bona tarda.
6: Bona tarda. En un escenari històric com Wembley, a Londres, Espanya es va imposar 2-3 a Anglaterra en un partit que va tenir de tot i que va acabar guanyant la campiona del món en remuntada inclosa. De seguida ho ampliem, però primer situem dos partits que tenim en joc. A la Lliga CB, el Joventut està a punt d'acabar el seu partit a la pista del Breogán, ara mateix perd 90-86, quedant 2 minuts pel final. I a la Lliga Nacional de Futbol Sala, Manzanares 1, Indústria Santa Coloma 0. El partit està al descans. Ara sí, parlem de la selecció espanyola de futbol. Lamine Yamal va obrir el marcador ben aviat, minut 2, amb una pressió alta que li va permetre treure la pilota a